0: Allà on et dec d'anar a classe jo es mugatau. Que hi caure el cancion. Ama que aquí tard que cau a llana.
1: Ma que l'agut pungut pa.
2: Ayaw na lagi tagda. Kay ikaw ragit ang maalkansi. Ayaw itandi ang 20 pesos sa peso.
1: Ma!